0: comarca de l'Alcaletén, al seu municipi de Figueroles, que avui ens obri les seues portes i ens acull en el seu centre neuràlgic. Estem a la seva plaça major, amb la seva típica font, al costat de l'església de la Casa dels Col·legials i amb tot el municipi, que avui ens dona la benvinguda a este meravellós raconet de la província de Castelló, acompanyats, per cert, dels alumnes del Col·legi Naram. A veure que s'escolta que estan els alumnes, un aplaudiment. Que estarem amb nosaltres esta jornada per contar-los algunes curiositats, on hem vingut i com és la seva gent. Tenim així alguns dels alumnes de 5è i 6è de primària que van a contar-nos, per un costat, quanta gent viu en este municipi.
1: Més o menys 500 o 600.
0: I estem envoltats de quines poblacions?
1: De l'Alcora, les Useres, Costur,
0: Llucena.
1: I la Folla. I vivim al costat del riu.
0: Molt bé, viuen al costat del riu, el riu que dona moltíssima vida ara a l'estiu, en aquesta època a la que estem a punt d'entrar. Com tots els pobles i sobretot en els municipis més xicotets, hi ha malnoms dels seus veïns, però malnoms també dels seus habitants. I si no m'equivoque, Vega, així vos diuen els escaldassants.
2: Per què? Perquè fa molts anys va haver una guerra i els anys de la iglesia es van amagar a una cova. I quan es va acabar la guerra, es van traure i estaven plens de puces i tota classe de bitxos. I es van posar a bollir en aigua calenta i per això ens diem escaldassants.
0: Van a haver calderes així a esta plaça on van netejar tots aquests sants i per això i se nom d'escaldassants, que també ens ha contat Vega, una de les alumnes d'aquest col·legi, el Col·legi Naram, que m'anava a contar alguna de les seues alumnes, Hanna, que la tenim per així darrere. Per què el nom del municipi? Perquè fa homenatge, Hanna, a un paratge i a una roca que teniu així molt important.
3: Se diu Fem Naram perquè la roca Naram que tenim al costat del col·le és una roca molt important per a Figueroles i per això em van ficar en Fem Naram.
0: Bueno, molt important per a Figueroles, la roca i també el seu col·legi que continua donant vida i futur als nostres municipis, que és el més important, aquests alumnes que seran el futur de l'interior de Castelló i que avui ens demostraran també quantes coses saben del seu poble, que per cert, un poble que està de celebració, enguany una celebració molt important.
4: 300 anys d'història, des de l'1 d'agost de 1726, que es va independitzar de Llucena, Figueroles, i a partir d'ahí va ser un poble independitzat.
0: 300 anys d'història, un aplaudiment per a aquests xiquets que ho han fet molt bé, que s'ho han preparat molt, molt bé, i que ens donen també la benvinguda amb les seues històries. Estarem amb ells, que per cert, els alumnes també tenen preparades unes quantes qüestions per al seu alcalde, per a Òscar Escrits, que està així també amb nosaltres a la plaça. Alcalde, molt bon dia.
5: Bon dia, benvinguts.
0: Moltíssimes gràcies per deixar-nos posar així tot

0: este programa de divendres a la seva plaça de l'Església, ara acompanyats del seu alcalde, d'Òscar Escrits, que ens acompanya així i ens ha donat abans la benvinguda, alcalde. Molt bon dia una altra volta.
1: Bon dia, benvinguts una altra vegada.
2: No podem parlar.
0: S'havien dit els alumnes algunes cosetes, on estàvem situats, quants habitants teniu així a este municipi, però m'agradaria que ens contara vostè com és el municipi de Figueroles.
1: Bueno, Figueroles està en la comarca de l'Alcalatén. Uh-huh. Estem al cor de l'Alcalatén, diguem, entre les muntanyes. I la veritat és que jo, per a mi, Figueroles pues, és naturalesa, és cultura, és patrimoni, és... Jo estic enamorat del meu poble.
0: Se nota quan
1: I la veritat és que al final el poble no és res sense la seva gent.
0: Totalment.
1: I així la veritat és que el teixit social el conforta la gent que està representada en moltes associacions i aquestes associacions són les que dia a dia van treballant i van organitzant actes, van organitzant festes, van mantenint viva aquesta flama de les festes i dels actes que els nostres avantpassats es han anat dissant. I la veritat és que gràcies a ells és lo que el poble va continuant, va funcionant i tenim eixos actes tots els anys se van fent per com bé te dic, mantindre viva la flama que ens han deixat els nostres avantpassats.
0: Un dels objectius d'este programa de l'Interior Parla que fem a la província de Castelló és visitar els nostres municipis més menudets per conèixer la seva realitat i per lluitar per això que està tan de moda i que es diu, però que és una realitat a Castelló, que és el tema de la despoblació. Un dels símptomes bons així a Figueroles que es veu és que hi ha futur, perquè hi ha molts xiquets al col·legi. Això significa que d'ací uns anys, estos xiquets, si tot va bé i tenen oportunitats, tal volta, si els agrada la vida rural, poden quedar-se així, formar famílies i donar-li vida als nostres pobles. Algun dels alumnes havia preparat el treball, els oficis, de què es pot viure així a Figueroles. Tenim així a l'alumne, a veure si el nostre company Jaume, no? Jaume, si ens veu, que tenim allà Jaume Maicas. Jaume, bon dia.
2: Tu eres el primer alumne que va fer la pregunta?
0: Ell és l'alumne que ens va contar de què viu Figueroles, què tenim així a Figueroles.
3: En Figueroles n'hi ha molts oficis, per exemple, la farmàcia, l'equipe, l'ajuntament, la peluqueria, la panaderia i molts més.
0: Bueno, jo crec que, i les dones més que res estaran amb mi, que si hi ha perruqueria, el futur del poble segur que està salvat, veritat? Clar que sí, la perruqueria és una de les nostres aficions més demandades en els municipis. I hi ha vida, hi ha oportunitat laboral, alcalde, a este municipi.
1: Sí, a veure, per sort, jo estic revisant moltes vegades les dates de desocupació i són bones, n'hi ha, és normal i lògic, però nosaltres pues, tenim uns dates de desocupació baixes i tenim, hi ha oportunitats, no? I la nostra faena és no encantamos i treballar per a que no quede ningú atrás i pugui tindre aquesta oportunitat, no? De créixer, de formar-se així al poble i que el dia de demà tingui l'oportunitat de seguir estar vinculat al poble formant una família i vivint així, clar.
0: Un any especial per a Figueroles. Es complixen 300 anys d'aquesta independència de Llucena, pareix mentira, 300 anys.
1: Pues sí, enguany l'1 d'agost farà 300 anys que som poble independent, 1 d'agost del 1726, quan el conde d'Aranda ens va firmar eixa carta poble. La veritat és que han preparat un any de moltes activitats, molt de treball. Val la pena ficar damunt de la taula totes les propostes que tenim per a que la gent mos conegui un poquet més, i ja no sols de fora, sinó la gent d'ací dins de Figueroles, les veïns i les veïnes, coneguen la nostra història i coneguen el llegat dels nostres avantpassats, clar.
0: És important també en els municipis que entre tots els municipis del voltant feu poble i aneu tots a una. Demà es celebra així precisament a este municipi el Dia de la Mancomunitat, format per tots aquests municipis, amb una agenda també molt ben preparada per a la jornada de demà.
1: Correcte, sí, demà tenim el Dia de la Mancomunitat, l'alcalde ten Alto Mijares, la conformem estos huit pobles de l'entorn. I la veritat és que el formar part de la Mancomunitat per a Figueroles li ha anat positivament. Tenim guanyat molts servicis que antes estàvem intentant mantint-los i sempre patint, i des de que els hem traslladat a la, a la Mancomunitat li han donat una gran estabilitat, cosa que és fundamental per a seguir progressant, clar.
0: Alcalde, falta un any pràcticament per a les eleccions. Els periodistes ens agradava molt preguntar als polítics si van a repetir o no van a repetir. S'ho planteja ja o és algo que queda un poc llunyà?
1: Sí, no m'ho puc plantejar de moment. Estic centrat en la gestió municipal. Jo no fa ni un any que sóc alcalde. A mi m'ha vingut tot molt, molt damunt. Per tant, dia a dia, partit a partit, i no podem pensar més de demà què passarà.
0: Els alumnes sí que tenen preguntes preparades per a vostè. He de dir que preguntes i demandes, perquè els hem preguntat què podríem instal·lar a Figueroles si tinguérem una varita màgica. Jo no sé si hi ha algú ja que s'atrevís a calçar la maneta. Alguna petició, alguna pregunta per a l'alcalde per ahir davant en
2: jo crec tenim? Que ja tenim unes quantes peticions per
0: ací. Vinga, a veure què
2: però anem a començar
0: al seu alcalde.
2: Per esta primera fila, a veure quines preguntes tenim per a l'alcalde.
3: Òscar, tu l'any que ve t'agradaria tornar a ser alcalde?
0: Ah, doncs pues ja van dues preguntes, bueno, pues, això vol dir alguna cosa.
2: Això ja és una pregunta a ell, de periodista.
0: A l'alumne has de ser-li més sincer que a mi.
1: L'any que ve, hasta mayo, sí. Després ja veurem.
2: Satisfet en la resposta?
0: Bueno, sí. Bueno.
2: Diu que sí.
0: Què més diuen per
2: ahí? Per
0: aquesta primera fila, Jaume, hi havia
2: una
0: altra alumna en la maneta alçada.
2: Tenim alguna altra pregunta per a l'alcalde?
0: Alguna petició? Així darrere,
2: mira.
4: No sé.
0: Ahí hi ha un alumne que jo crec que
2: no
0: l'has imposat com a alcalde, sinó com a pare, perquè és el teu fill que va al col·legi.
1: Sí, no ho vull fer la pregunta.
0: A casa millor que ahí és on queden bé.
2: No s'atrevís a fer-li la pregunta, bueno, després ho tornarem a intentar, però sí tenim una altra.
3: En primer lloc, te volia donar les gràcies per fer tantes coses per al poble i també te volia preguntar que com va sorgir la idea de ser alcalde.
1: Pues, bueno, moltes gràcies, Amèrica. A veure, jo, com bé sabeu, no era esta legislatura, estava de concejal, de regidor, però les circumstàncies me van... No és fàcil arribar conforme jo he arribat per la situació d'un company, d'un amic, de més que un amic. I, bueno, va vindre les coses de Xina i me va tocar i així estem.
0: Bueno, sostenent i s'ha llegat amb tant de sentiment com escolta el seu alcalde, una alcaldia inesperada, però jo crec que defenent-la, sobretot amb l'amor que s'ha demostrant avui Òscar Escrits, pels seus municipis i per aquesta feina i aquesta tasca que sempre diem, dice municipalisme, que sou els polítics, que sou més que polítics, sou veïns, que esteu ahí a primera línia de lluita i que vinga el que vinga, que s'estarà l'alcalde i el poble.
1: Sí, jo no me considero un polític, jo me considero un servidor públic, i bueno, un gestor que me toca en aquests moments estar al front i la meva missió és això, gestionar el meu municipi d'una forma responsable dels recursos materials, els recursos econòmics, els recursos personals i no me considero un polític, me considero un servidor públic.
2: Andrea, donarà més preguntes perquè pareix que els hem tret la font de xocolata de Mar Negre i estan tots més tranquils o els hem comprat o algo perquè totes les preguntes han sigut... totes molt boniques, no? Anem a veure que demanen algo també.
0: Que demanen, que passen peticions a la que teniu ací a l'alcalde.
2: Fiqueu a l'alcalde un poc en apuros, no? Que se diu, demaneu-li una pista de futbol, una piscina, algo.
0: Que demanen?
4: Què és lo que més t'agrada Figueroles?
2: Bueno, també no n'hi ha reclamacions, de moment.
0: No hi ha reclamació. Què és lo que més, el raconet que més li agrada a l'alcalde de Figueroles?
1: El raconet, és que Figueroles és un raconet, m'agrada tot.
0: Que bonic. No està mal, és una bona resposta. Mira, per ací n'hi ha peticions
2: n'hi ha una altra petició,
0: relacionades amb l'esport, a veure.
3: Que si podries fer un club de futbol.
2: Doncs pues ja comencem bé. Doncs
1: pues, ja seria el segon que hagués fet, perquè jo ne vaig fer un en el seu moment. Jo vaig ser, quan era regidor de deports, vaig fundar el club de futbol sala i vaig estar 6-7 anys com a monitor per als xiquets. Ara, els xiquets que entonces eren xiquets i ara són més alts que jo. Donant-los classes i estan practicant aquest deport del futbol sala. Però, clar, la vida passa, els anys passen i arriba un moment que dius jo està així i la gent que venia detrás pues, no va voler continuar.
2: Bueno, pues aquesta és una petició, la del camp de futbol. No sé si n'hi ha altres peticions.
3: Podríeu ficar porteries en el col·le?
2: Tot vinculat en el futbol.
0: Relacionat amb el futbol,
1: Sí, claro, ja estan, les van llevar, però se poden tornar a posar, si donen el okay a alguns que estan per ací.
0: Bueno, això ja és consenso. Això ja no és cosa de l'alcalde, me pareix a mi, eh? Vinga, va, l'última ahora... pregunta.
3: ¿Y si se podria ficar valles més altes?
0: Valles més altes.
2: Valles més altes.
1: Valles més altes.
0: Al cole. Valles més altes
1: al col·le. És que si foren més altes els bacs serien més grans, perquè encara voldríeu votar més.
0: Així solen saltar valles, així a aquest municipi?
1: Bueno, jo no parlo per ningú, parlo per mi, que també ho he fet quan era com ells.
0: Parlant de fechoria d'aquest municipi, hi ha un alumne que ens ha contat una curiositat d'aquest municipi. Hi ha una nit, així que passen coses una mica estranyes, i les persianes de les portes... s'amaguen i passa algo amb elles, no? Qui ens ho havia
2: contat? A preguntar-li, sí.
0: Lo que passava aquesta nit al setembre.
3: Pues van al riu i agarren frutes i verdures i fan l'arc de Sant Mateu i després agarren les cortines i les amaguen per tot el poble i finalment fan xocolata i li donen un gotet a qui hagi participat.
0: Clar, o siga, primer furteu cos i després doneu xocolata per a que no siga per a tant. Seria el tema, no? Com és això?
1: Bé, a veure, és la víspera de la nit de Sant Mateu, el 20 de setembre.
0: Anava a interrompre amb el seu permís, alcalde. Sonen les campanes, significa que estem en directe i que és la 1:15. O siga, que millor rellotge per a un programa en directe que les campanes d'una església, no hi ha cap.
1: No falle.
0: No falle. L'havia tallat, parlàvem d'eixa nit on es furten ixes cortines i els fruits.
1: Correcte, sí, la víspera de la nit de Sant Mateu, el 20 de setembre, que és una tradició pues, molt arrigada des del segle XV, que bé, vos explique com que funciona, no? Va haver una tempesta molt forta en els camps de l'Alcalatén que bé, van arrasar els camps de tota la comarca i es van salvar els camps de Figueroles. No? I des d'entonces pues, els nostres avantpassats van decidir que la nit abans del patró a la porta de l'església munten un arc en fruits donant eixes gràcies al patró per la seva protecció, perquè evidentment pues, abans la gent menjava i sobrevivia dels fruits i dels menjars de les hortes.
0: Bueno, pues Andrea, tenim el record així... de l'agricultura, última pregunta,
2: sí,
0: perquè no que... anava a publicitat.
2: Sí, però l'hem de fer perquè és la de Gabriel, el fill de l'alcalde, que s'ha animat.
0: He
2: de fer-li una pregunta.
4: Què més l'agrada que ser alcalde?
1: Papà.
0: Que bonic. Que bonic. Moltíssimes gràcies, Gabriel, per atrevir-te i a tu per la resposta, que ha sigut totalment insuperable. Òscar Escrit, ha sigut un gust obrir avui el programa així amb vostè, amb la seva companyia i sobretot amb la seva sinceritat i el sentiment que jo crec que ens ha transmès avui a través dels micròfons de Ràdio Castelló. Moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i de seguida tornem per descobrir el patrimoni que s'amaga en este municipi. Fins ara.
5: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
6: La nit de l'art arriba a la seva majoria d'edat i aquest cap de setmana submergirà Castelló en una marató cultural sense precedents. Pren nota, més de 130 propostes en 80 espais i 500 artistes ompliran la ciutat de teatre, dansa, música, exposicions i performance. Entre el divendres a les 17 hores i el dissabte a les 22 hores gaudeix d'un autèntic tsunami cultural amb actuacions cada 15 minuts. Castelló és cultura. Ajuntament de Castelló. Tota la informació en castelló.lanitdelart.com.
7: ¿Sigues buscando casa como si fuera misión imposible?
8: Eso es porque no has llamado a Inmobiliaria Núcleo.
7: Ellos tienen lo que necesitas y sin complicaciones.
8: Sin trámites interminables ni sorpresas. Solo el hogar de tus sueños rápido y fácil.
7: Inmobiliaria Núcleo. Tu casa en un clic. En inmobiliarianúcleo.com o en Avenida Valencia 79.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Sabes qué pasa cuando se va la luz? Todo se detiene. Menos Evoltion. Evolti en 2020, tu ahorro se siente. Instalamos placas solares, cargadores eléctricos, baterías y estructuras hincadas. Con nuestro equipo, sin intermediarios, sin rodeos.
11: Rápidos, precisos y lo mejor, somos de aquí.
10: Evolti en 2020, tecnología y compromiso que no se disfraza. La confianza de una provincia bien ganada. Aquí no esperamos el sol, lo instalamos en tu casa.
12: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Sí, gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
13: ¿Sabías que cada ventana de tu casa puede darte 120 euros? En Tecniventana lanzamos la campaña Recicla. Cambia tus ventanas antiguas y recibe 120 euros de descuento por cada una. Más aislamiento, menos ruido y más eficiencia desde el primer día. Visítanos en Castellón o entra en tecniventana.com. Tecniventana, cada ventana cuenta. Consulta condiciones.
14: En García Petit Abogados, especialistas en derecho económico y empresarial, llevamos más de 25 años ayudando a las empresas a resolver conflictos internos y a salir de las crisis. García Petit Abogados, en Colón 19 de Castellón y en garcíapetitabogados.es.
15: En Sagrada la Gent Autèntica com tu. Castelló Ruta de Sabor és un espai comú que uneix a persones úniques, emprenedors i emprenedores que creuen en el territori i per això han posat ací arrels. Productors, restauradores i professionals del comerç i del turisme que busquen ampliar el potencial del seu projecte, sumar formació i singularitat, millorar la seva marca i posicionament i arribar als qui estimen tant com tu el valor de la proximitat. Adhereix-te a Castelló Ruta de Sabor i comença a gaudir de tots els seus avantatges. Junts i juntes som més. Més informació a www.castellorutadesabor.es. Diputació de Castelló.
5: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
0: Seguim a Figueroles. Havíem contat que anem a parlar del seu patrimoni. Un dels patrimonis que té és la gastronomia, que ara corona la seva taula en els rotllets tous, que després ens contaran l'associació d'ames de casa, però també són patrimonis els edificis i les construccions que tenim ací a Figueroles. I ens ho va contar el seu regidor de Cultura, David Beller. Regidor, bon dia.
16: Molt bon dia.
0: És una meravella estar avui ací, a més, envoltats de xiquets que jo crec que de fons s'escolten avui ací a la ràdio. Estem a la plaça de l'Església. L'església li dona el seu nom. Parla'ns d'este monument, d'aquest edifici que tenim ací.
16: Pues l'església és el monument més important que tenim ací en Figueroles, pues del segle XVII, i conservem un patrimoni molt, molt ric, barroc. Tenim 6 altars barrocs molt, molt xulós.
0: Altars barrocs, l'església coronant a més esta plaça. La seua font també té molta història que està per ahí redactada. Sempre entenc que haurà sigut com un punt d'encontre, un punt de trobar-se, no?
16: Sí, esta font està des del 1932. Va ser un projecte que va fer el poble de Figueroles per a dur l'aigua des de la font de la Miloca hacia el poble. Si no, la gent ja no va tindre que baixar al riu a plenar l'aigua.
0: Clar, perquè l'aigua té moltíssima importància en un municipi com Figueroles. Està la ruta de l'aigua, teniu el riu, n'hi ha unes fonts salades per ahí que després en xerrarem molt, molt antigues.
16: Sí, tenim el riu Llucena, que cruza tot el riu. D'ahí tenim les hortes on menjava la gent de Figueroles.
0: Clar, regidor, el riu entenc que li donarà tota la vida a l'estiu. O sigui, al municipi creixeu molt en població quan arriba l'estiu?
16: No és un poble molt turístic, però sí, molta gent de Castelló, de València, venen, descendents d'ací del poble, venen a l'estiu així a passar l'estiu així.
0: I després tenim un edifici curiós, és privat, és d'una família, sí. L'edifici dels col·legials, que és una casa molt, molt imponent, amb moltíssima història. M'han contat que hi ha dins una capelleta, que és una preciositat. Què és això de la casa dels col·legials?
16: Pues és la casa dels senyores Villalonga. Els senyores Villalonga van vindre ací en Figueroles en el 1608 i va ser una família molt important i molt rica d'ací de la Contorna. Van ser els fundadors del Banc de València i aquesta casa sí, és molt antiga, te conserve una capella en frescos.
0: Continues en propietat d'aquesta família?
16: Sí, avui en dia encara és propietat dels senyores Villalonga.
0: Entenc que seria... O la casa més gran, una de les més grans de Figueroles, sí. Perquè ja ho és des d'ací, des d'esta plaça que es veu que ocupa tota aquesta cantona, arriba quasi a meitat carrer tot aquest edifici, que jo crec que és també, com diem, un dels edificis més importants que teniu.
16: Sí, sí, sense dubte, és un de les cases mobiliàries més importants de Figueroles.
0: Que és el Molí Vell?
16: El molí vell, pues, és un molí actualment propietat de Figueroles, l'han comprat este any. És un molí del segle XIII, molí fariner del conde de, dels condes d'Aranda, i actualment és propietat municipal.
0: El conde d'Aranda. El conde d'Aranda s'anomena molt a Figueroles, li dona nom a moltíssimes coses, perquè va ser tan important.
16: Va ser el senyor feudal d'estes terres, i bueno, en el que estan en el castell d'Alcalatén, i en el 1726 va ser el que es va donar la independència.
0: O sigui, fa 300 anys ara.
16: El 1 d'agost farà 300 anys.
0: El 1 d'agost farà 300 anys que estem celebrant aquests 300 anys d'independència. David, havíem parlat amb l'alcalde i ens havia donat compte de com és viure en un municipi com Figueroles. Compartiu un poc tot i ese sentiment de poble i ese amor pel vostre municipi.
16: Sí, l'amor que tenim per el nostre poble meu és molt gran. Són la meva família, els meus amics, les meves arrels, són totes d'ací, d'este poble.
0: Una persona que vinga un dia a Figueroles, que és el que pot fer per ací? Monta'ns ahí una ruta per fer un matí. On aniríem, on esmorzaríem, que és el que podem fer?
16: Bueno, pues podem anar a dinar al bar de la piscina, una paella boníssima.
0: Bo?
16: La piscina també, baix tenim les piscines, que en estiu s'està de meravella. També tenim tres rutes naturals, la ruta de l'aigua, la ruta d'oliveres mil·lenàries, i el poble en si és molt bonic, xicotet i molt bonico.
0: Les oliveres han sigut de molta importància així a aquest territori.
16: Sí, el poble de Figueroles, a principis del segle XX, teníem 9 molins d'oli. 9 molins?
0: 9
16: molins d'oli. I la cooperativa agrícola de Sant Mateu es va fundar l'any 48, uh-huh, on duem l'oli avui en dia a fer.
0: Es continua fent?
16: Sí.
0: Uh-huh. Bueno, pues, una altra via més, parlem d'exercicis laborals, una altra via més que dona compte també de la vida, d'aquestes oportunitats que n'hi ha així. Amb tots aquests xiquets, per cert, que estan així a la plaça de l'església menjant la xocolata. Jo no sé si David, tu escoltes l'Oloreta.
16: Ostres, que fa bona pinta.
0: Tu vas néixer a Figueroles?
16: Jo sí, jo soc nascut així.
0: Com era la vida quan eres xicotet? Era molt diferent?
16: No cregues, igual que ells, a jugar a les places, als carrers, córrer per el riu.
0: Hi havia més gent al poble quan tu eres més menut?
16: No, Figueroles sempre ha tingut uns habitants més o menys pareguts. No hem tingut moltes baixades, estem sempre entre 550 i 600 habitants.
0: Sempre m'ha cridat molt l'atenció el nom del municipi.
16: Figueroles.
0: Té alguna història que conegueu?
16: No hi ha res clar, no se sabe en certesa, però pot ser perquè antigament, en època musulmana, hi havia molts cultius de figueres. Això pot ser, és una teoria.
0: Bueno, pues David, ha sigut un plaer, la veritat, que saludar-te, parlar de tot el patrimoni que tenim així. Continuarem perquè tenim a les mestresses de casa per ahí,
16: sí,
0: acompanyant-nos amb estos dolços, que per cert són els Royal Toasts, que imagino que us acompanyaran també totes les festes,
16: sempre. El principal és Royal Toasts.
0: Correcte, i jo el que vaig a fer amb el seu permís, David, és preguntar-li a estos xiquets que m'estan donant enveja, que s'estan menjant la font de xocolata. Vaig a veure com està de bo el xocolata i així no podem acomiadar. David, moltíssimes gràcies.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Este trosset de programa abans d'arribar a la una. A veure qui està menjant xocolata per ací. Hanna, t'he pillat. Com està de bo? Contanos-ho.
17: Molt boníssim.
0: Sí, el xocolata que ve des del Bocàsser, des de l'interior de Castelló, amb Mar Negre, amb Sena, que la tenim ací tota ocupada i atarejada, no li anem a llevar molt de temps, però he de dir que estic al costat de la font de xocolata, que això fa molta oloreta, i perquè hi ha molts xiquets a la cua esperant, si no, Zena, amb el teu permís, li ha graficat el dit de dalt a baix, que és el que ens han dut per ací, perquè a més del xocolata, o estan punxant amb una mena de dolç i sucant-ho, no?
17: Sí, això són marshmallow, que són nugues de fruita natural, en este cas és de taronja, i ho fem tot xutxeries artesans a l'Obrador.
0: Després ens contaràs més, perquè jo crec que ve una època estupenda, bueno, sempre és una bona època per menjar xocolata, però ara que ve la primavera, l'estiuet, una bona tableta de xocolata a la butxaca sempre va bé. Així que acomiadem, com sempre ens anem a deixar amb els serveis informatius de la una, i nosaltres de seguida tornem així a l'Hoy por Hoy Castelló, que avui viu i coneix el municipi de Figueroles. Fins ara.

0: más y una otra vuelta al hoy por hoy Castelló. Y ahora anemos a descubrir una historia magnífica de veïns que guarden molta part de la història d'este municipi, i en este cas mai millor dit, perquè estem amb, coneguda, vaig a dir-ho pels veïns, amb Menxu, li dic jo tot el rato, Menxin, bon dia, a veure si agafa Menxin el micròfon. Menxin té una part de la història important, els seus iaios, la seva família, però és que a més m'estava contant que ha sigut 34 anys mestra de l'Institut, anem a dir més famós, de la província de Castelló, de l'Institut Ribalta. Menxin, 34 anys donant classe d'història, a més.
1: I de geografia.
0: Ahí estava. Com ha sigut la seva vida dins de...
1: Molt feliç, des de luego, molt feliç.
0: Molt feliç, donant classe.
1: Molt feliç donant classe, i la jubilació me va sentar fatal perquè jo hagué continuat el donant classe, perquè m'agradava molt la meva professió.
0: Donant classe, vivint a Castelló, entre Castelló i Figueroles, podem dir, no?
1: Sí. Jo no soc d'ací, però bueno, com si fos, eh? Perquè vinc molt, vinc tot l'estiu, vinc en els caps de setmana, o sigui que... Estem molt integrats així. Eh?
0: Anem a parlar d'una curiositat que aguarda la seva família, i és que eren els propietaris, a veure si ho dic bé, de les mines del GEP que hi ha així a Figueroles. Com és aquesta història, Menxin?
1: Bueno, en principi, les mines de Terra Roja eren quan el conde d'Aranda, i se feien les teules, entonces, i després ja va passar els anys i tal, i els meus iaios, bueno, no sé si seria els meus iaios, van comprar ixa mina i continuen fent teules. Però després ja se va agotar ixa mina, que és la que està a la part de baix, i van comprar unes en la part de dalt, pues, anant al... Molt més amunt. Sí, molt més amunt. I ells ja eren de guix, no? Eren de yeso, del gent. Mm-hmm.
0: Vostè recorda com es treballava allí?
1: Pues algo sí que me recorde, algo sí.
0: Què li ve al cap? Quins records?
1: Pues me ve el record, per exemple, com ficaven, per exemple, en principi, era un treball molt artesanal, perquè això sé, així n'hi ha moltes mines, moltes canteres d'Algep, perquè és el terreno sedimentari. Uh-huh. I aleshores, el primer ho fem de manera artesanal, en pics i masses, traien la pedra.
0: Per traure tota aquesta pedra que hi havia a les canteres.
1: En pics i massa. Però després, el meu pare ja ficava unes barrines d'explosius a la muntanya, doncs explosionava, i doncs els operaris es començaven a triar les pedres blanques i roses.
0: Què feien després amb aquestes pedres?
1: Aquestes pedres les baixaven cap avall, que està el forn, i aquest forn, jo sí que me record, això sí que t'ho puc dir, que mon pare se ficava dins quan estava buit, i no li cobria, que tenien més de 2 metres dalt de... I les parets tenien per lo menos mig metro d'amplària.
0: Per a que els oients ho puguen imaginar, seria com una mena de forn de ceràmica on es couen
1: sí,
0: les peces,
1: era,
0: no?
1: Era redó, o bé era el que jo he conegut sempre allí, era redó, uh-huh. ¿Vale? Però hi havia també que era en forma de ferradura. I llavors aquestes pedres es baixaven primer en machos i després en camions, i les ficaven poc a poc dins d'eixe, però ben arreglades, no les tiraven així com així.
0: Tot al seu lloc.
1: Sí. I ja una vegada tapaven la part de dalt per si plovia i tal, pues agafaven la pedra i feien com a 2 forats en la part de fora per on tenien que entrar el combustible. I el combustible, això sí que també me'n recorde, era... Pues era malea, era llenya, era...
0: Tot ho ficaven ahí per uns foraets per a que es prenguera, no?
1: Tenia a haver sempre un home alimentant el forn.
0: El foguerer?
1: Sí, sempre.
0: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sempre, perquè el forn tenia que alcançar, me pareix que era, perquè ho vaig llegir l'altre dia una cosa de mon pare, que era 150-200 graus.
0: Quina barbaritat. Tot manual.
1: Sí, i després ja, una vegada... Hi havia, per a poder... Això m'ho contava l'abuelo.
0: Per a que es gelara?
1: Per a veure que, com si està, se ficava un tros de palla damunt de la pedra i si la palla se cremava és que ja està fet.
0: I entonces ho traien i ho deixaven gelar.
1: Ho deixaven gelar 12 hores dins del forn. I després ja ho traien. I doncs ja s'havia convertit en sulfato de calcio deshidratado.
0: El que coneixem com el GEP.
1: Com el GEP.
0: I les pedres del GEP.
1: I entonces ja venia... El últim d'això, que seria la molienda.
0: La molienda?
1: La molienda, la moltura. Llavors, primer se feia a base de pico i de massa, després se feia en un burro, en un rulo,
0: sí.
1: I després jo ja ho he vist allà dalt, quan van ficar la llum i tot això, que se feia en un molí. Uh-huh. I a part d'ahir ja es començar, com si diguérem, el triturat i per lo que servia. I ara jo el que volia dir és que així n'hi ha un barranc que se diu l'aigua salà.
0: Molt bé. Se parla de les fonts salades que hi ha així, no?
1: És perquè, com el sulfat de calç se deshidrata i és salat, entonces va l'aigua i per això ahí en aquest tros que se diu barranco de l'aigua salà és més salat de lo normal per l'aigua.
0: Si tastarem aquesta aigua, notaríem una mena d'aigua salada.
1: Sí. I això és el que vos puc contar, perquè ja t'he dit que això me recorda, perquè jo ja tinc 74 anys i me recorda de coses, però bueno, que... Però jo, per exemple, conserve els massos...
0: Les ferramentes que utilitzaven. Això és un tresor, Mencina, això és un tresor, eh? Que bonic. Doncs jo crec que una part de la història de Figueroles és molt, molt important i molt xula la que ens conta Mencín de com es traïa, es produïa i se algep. Després entenc que aquestes mines ja estan en desús. Ja amb el temps ja...
1: Mon pare ja va comprar una altra... Aquestes canteres, per exemple, estan allí, que se veuen perfectament com estan, però estan totes plenes de pins ja, i no pots veure. Però continua, si tu vas allí, veus el material, jo porto els meus nets allí perquè ho vegin.
0: Mencín, sempre hi ha una curiositat molt als municipis. La gent que a lo millor viu fora i se'n ve al municipi, sempre queda un poc i s'etiqueta amb tota l'estima del món de forastera? Això és?
1: Jo no me sent forastera.
0: Vostè per què va vindre a Figueroles?
1: Jo perquè vaig vindre? Perquè ma mare és d'ací, mon pare també.
0: Vivia a Castelló, però va decidir fer també vida al poble.
1: Però jo no me sent forastera per a res. Si me consideren ells, jo no.
0: Ho dic amb tota l'estima a voltes, gent que ve...
1: Jo en Figueroles me considero una més. A més, me traten com una més i per tant...
0: Faltaria més. Quants anys dues ací vivint?
1: Estic, pues, molt bé.
0: Quants anys dues ací a Figueroles? O realment mai se n'ha anat?
1: Mai se n'ha anat. Doncs sempre això... anat del nen i tal. Ara és quan ha vingut aquí, a més, perquè els meus nets els encanta també estar així.
0: Que bonic, clar. Ara, més, comença l'època estival, els nets, jo no sé si van a casa dels iaios a Figueroles i comencen així a estiuejar, no?
1: I també estan molt introduïts dins i bé, o sigui que jo estic molt feliç així a Figueroles.
0: Moltes voltes, no. En algunes coses, Mencín, no hi ha comparació moltes voltes en la vida de poble d'una gran capital. Vostè que toca els dos palos, és diferent.
1: Completament. Així fas una vida completament diferent.
0: Bueno, pues...
1: Ja t'he dit que m'agrada molt, tinc molta tranquil·litat i estic molt, molt bé i participo en tot el que puc.
0: Mencín, una dona coneguda a Figueroles, però també a Castelló, amb aquests 34 anys d'història a les seues aules, a l'Institut Ribalta. Sí. Que bonic, amb un testimoni de vida molt, molt, molt bonic, que ens ajuda també a conèixer a la gent d'aquest municipi. Mencín, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies per la història. Anem a publicitat. Abans d'anar a la publicitat, vaig a dir-los que en esta taula coronen uns rotllets tous que han fet les ames de casa, Mencín, i que han estat des de les 6 del matí cuinant-los. Ara ens contaran tota la història, podrem saber a què saben i de més. Però abans jo els conte que per a vindre als nostres municipis, per a poder fer turisme així a Castelló, són importants les infraestructures, com per exemple l'aeroport de Castelló, que opera aquest any 2016 amb 16 rutes regulars, 10 d'elles ja estan operatives, com poden ser Budapest, Cracòvia, Berlín, Düsseldorf, Milán, Londres, Brussel·les, Bucarest, Cluj i Madrid, i les 6 restants es van sumar de manera progressiva entre este mes de maig i juliol, el 30 de maig, per cert, s'incorporaran les rutes d'Astúries i Bilbao. El 1 de juny s'inauguraran les línies de Bolonia i Manchester. El 4 de juny torna l'Adoport i en juliol es suma la de Palma de Mallorca. Així que tota la informació de l'aeroport de Castelló saben que poden trobar-la també a la seva web. I per cert, que el nostre company des dels estudis de Ràdio Castellón, Carlos Vidal, ens demana pas. Crec que vol preguntar-nos alguna cosa. Carlos, bon dia.
2: Y ahora permitidme que os pregunte, ¿cómo imagináis la conducción al volante del crossover más deseado o el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas y sentarse al volante del nuevo Toyota CHR Hybrid. Por fuera posee el perfil estilizado de un coupé, con líneas angulares y proporciones que mejoran la aerodinámica del vehículo. Por dentro, podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla táctil de gran calidad. Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo.
3: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
4: Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzón te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzón nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzón, haciendo sueños realidad. Inzón, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón.
5: ¿Estás buscando coche al mejor precio? Llega la primera feria Marzá Ocasión del 7 al 9 de mayo. Promociones especiales, financiación a medida y mucho más en más de 300 vehículos de ocasión revisados y con la garantía de Quadis Marzá. Te esperamos en Quadis Marzá, Avenida Lairón 60, Castellón, Ciudad del Transporte. El jueves 7 y viernes 8 de mayo de 9 a 1 y media y de 4 a 8 y el sábado 9 de mayo de 9 a 1 y media y de 4 a 7 de la tarde. Inscríbete en www.quadismarza.es. Quadis Marzá, tu próximo coche más cerca de lo que imaginas.
6: Hace 20 años alguien confió en Sempre Rapid por primera vez y hoy siguen siendo miles. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar y en tu negocio en el menor tiempo posible, utilizando materiales de primera calidad y personal altamente cualificado para resolver cualquier incidencia. Sempre Rapid, 20 años cuidando de lo que más importa. Más información en semprerapid.com.
7: The Champions Burger, el evento de hamburguesas más viral del mundo, llega a Castellón y presenta All Star, donde la excelencia estará servida. Ven y disfruta de las mejores burgers de España reunidas en Recinto Mascletá Magdalena. Te esperamos del 7 al 17 de mayo. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. El evento que mereces.
8: En Criso somos expertos en compra de oro y plata con más de 40 años de experiencia. La mejor valoración en joyas, lingotes y cuberterías y el mejor precio de venta de oro y plata para inversores. Calle de Enmedio número 6. Criso, la excelencia en la compra de joyas.
9: ¿Vender tu propiedad te genera dudas, miedo e inseguridad? En Casa Agencia Inmobiliaria te acompañamos en todo el proceso, con transparencia, para que vendas con la mayor seguridad y sin preocupaciones. Si estás pensando en vender, es el momento de hacerlo bien. Síguenos en redes Facebook e Instagram. Casa Agencia Inmobiliaria u oficinas en Benicàssim y Castellón. Casa Agencia Inmobiliaria. Confianza para vender, seguridad para comprar.
10: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.

0: l'inici d'este programa, una de les coses més importants per a que un municipi estiga viu són les seues associacions, les seues agrupacions que continuen amb les tradicions, continuen duent a terme tot i ser llegat que entenc que van deixar els seus avantpassats. I una d'aquestes associacions importantíssimes a Figueroles és l'Associació de les Mestresses de Casa, que estic acompanyada d'Eva. Eva, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens acompanya també Gràcia, que la tenim ahí. Gràcia, bon dia. Merche i Manola, a veure, un bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Així estan nosaltres sentades a la tauleta. El primer que anem a destacar va ser ese dolç que corona esta taula, Eva. Vos heu alçat a les 6 del matí.
1: Sí, m'ha alçat a les 6 del matí i es ha preparat per a d'ara, per a que estareu, perquè això és d'ací al cel.
0: Que bonic. Els sí. Rotllets tous, es diuen.
1: Sí, se diuen rotllets tous, perquè per dins, bueno, estan tots tovells i per dins estan tots foradaets. Sí.
0: Per a qui no ho estiga ben a través de l'estreaming, és una mena de rotllet que té efectivament el seu foradet dins, que ha fet Eva amb els seus ditets,
1: sí, eh?
0: amb el sucre per damunt, i es diuen tous perquè sí. Són molt lleig?
1: Sí, sí, estan tovets, perquè estan així a tovets. El sucre se fica després, perquè primer s'han de... Bueno, fas l'oli, aigua, i quan està una miqueta ja bullint l'oli i l'aigua, fiques la farina i ho repastes en calent. Ho deixes gelar i després ja pues, fas els... Ho fiques a les plaques del forn i es fas el redolinet en l'oli i després s'ensucren, quan ja estan cuits. O sigui, el sucre és per a després quan estan cuits.
0: Quan són típiques aquestes pastes aquí al municipi?
1: Ara tot l'any, però bueno, en festes de Sant Mateu, per exemple, els rotllets, els pastissos de moniato i de cabello, els rotllets sequets, els rosegons... que se diuen carquinyols, altres puestos.
0: Sou llepols a Figueroles, eh?
1: Així, molt, molt, molt. I a més, com sempre estem de festa, més o menys, pues, sempre hi ha per a celebrar.
0: Demà és el dia de la Mancomunitat. També hi haurà rotllets tous?
1: No ho sé, demà no ho sé.
0: Això no ho sabem.
1: No ho sé perquè ja és cosa de...
0: Demà, no, demà disfrutar.
1: Sí, demà disfrutar.
0: Feina
1: sí.
0: Zero.
1: Bueno...
0: O alguna sí. Cosa feu les mestres de casa demà?
1: Demà no fem res.
0: Demà hi ha que disfrutar,
1: sí,
0: també.
1: Sí,
0: ha,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: ens mereixem
1: sí.
0: Dies lliures
1: sí,
0: i disfrutar
1: claro sí.
0: Del nostre poble.
1: Sí.
0: Eva, com de gust es viu així a Figueroles, va?
1: Així se viu, jo no canviaria per res.
0: Vostè viu així tota la vida?
1: Sí.
0: Des de xicoteta?
1: De sempre. Tinc 53 anys i vaig néixer a Castelló, però bueno, de sempre. Els meus pares d'ací, els meus abuelos d'ací... Som d'ací de tota la vida.
0: I no se canvia el poble per
1: no,
0: res?
1: No, jo no. Ni un poble més gran ni de res. Així tenim naturalesa, tenim tot, perquè tenim farmàcia, tenim tendes, tenim metge, tenim col·legi i tenim tot. Entonces no fa falta res més. I si és de casa, vaig al riu, jo visc proper del riu, i si és la muntanya està tot proper, és... És qualitat de vida.
0: Que bonic. A més es nota el sentiment.
1: Sí.
0: Merche i Manol, i vosaltres compartiu un poquet també aquest sentiment pel poble, que entre totes feu poble i feu associació, que és el més xulo, no?
3: Pues moltes coses. Fem berenar, sopars, fem moltes coses. Fem bolillos, sí, manualitats, fan moltes coses.
0: Teniu, per exemple, Eva, fixats alguns dies en els que us retrobeu en el vostre lloc? Com funciona l'associació?
1: Sí, mira, per exemple, per a les...

0: Sí, després a Pasqua també fem, diguem, el dia a la Mona. Enguany no ho han fet perquè han fet el dia provincial de les dames de casa de tota la província.
1: És veritat.
0: Que ens van vindre 250 dones de tots els pobles i enguany no ho han pogut fer perquè era el segon divendres de Pasqua. Però la veritat que molt bé. I després fem sopars de, no sé com dir-te, de lo que...
1: No falta la vida social a Figueroles. A més, i si per la porta que tot el món et conega?
0: Oi, això és molt bonico. I si te fa falta ajudar algú, saps que el veí del costat te pot tirar una mà o el que sigui. Sí. La gent major, per exemple, en les capitals, les ciutats, estan més a soles, així. Estan acompanyats sempre per la
1: totalment,
0: gent del carrer, els veïns.
1: I sí. Hi havia un xiquet... del cole, el cole Naram, no sé si teniu un ETEX, si teniu algun familiar allí, sí, Manoli.
2: Manoli, sí, jo tinc tres netets, sí.
1: Estan per
2: ahí?
1: Sí.
2: A on
1: estan,
2: a veure? Mira, aquell és un...
1: A veure, a on està el net de Manoli?
3: Martín,
1: vine així. Que Martín, a més, havia preparat unes preguntetes que ell ho ha tot apuntat. Vine així, Martín, anem a conèixer la història. Mira, fica't ahí amb la teua, com li dius, iaia, abuelita o com?
3: Abuela.
1: Abuela, bueno, pues a l'abuela Manoli i Martín, que a més comparteixen esa inicial del seu nom. I a mi m'agrada molt aquestes històries intergeneracionals, Martín. L'amor que tu tens per Figueroles, ho has après els teus iaios?
3: Sí. Jo vull molt a Figueroles.
1: I a la teua iaia?
3: També, molt.
1: Que bonic. Per què vols anar al teu poble?
3: Pues perquè vaig néixer així, m'agrada molt, perquè no hi ha molta gent i tampoc... Hi ha poca i tampoc és gran.
1: És perfecte. Anem a deixar-ho així. Manoli, vostè també va néixer a Figueroles?
2: Jo no, en Llucena, però fa molts anys que estic així. Ja.
1: Moltíssims. Sí. Va vindre per amor?
2: Sí, per amor.
1: Pel seu home?
2: Per treball.
1: Què treballava?
2: Primer per treball, en una solequera.
1: Així
2: així en Figueroles.
1: I ahir ja va hipiar vostè a alguno, anem a dir, a alguno de Figueroles.
2: I així, a alguno de Figueroles, i així m'ha quedat.
1: Bueno, pues història d'amor i treball que ens du a este municipi. Martín, anem a contar-li a la teua abuela que tu te tenies preparades algunes coses per contar-me de Figueroles. De què anàvem a xerrar tu i jo?
3: Dels menjars típics.
1: Claro. Com la abuela fa rotllets tous, tu ens tens que contar sí. Lo bons, primerament, que estan els rotllets tous. Com estan de bons, a veure?
3: Estan molt bons, a mi m'agraden molt.
1: És el teu dolç favorit?
3: Sí.
1: Podríem dir-ho, no?
3: Sí, sí.
1: Però què més es menja hacia al municipi?
3: Pues les batxoques al tombet, carn de bou amb salseta, arròs amb pilotes i de dolç els rotllets tous.
1: I l'abuela Manoli com cuina de bé?
3: Molt bé.
1: És la millor cuina?
3: Per mi sí.
1: Quina recepta la borda, l'abuela?
3: Uf, és macarrons.
1: Amb què els fa?
3: En la salsa, una blanca.
1: Una salsa blanca, Manoli?
2: En salsa blanca.
1: És nata o què és això?
2: En nata, en bacon i nata.
1: Bacon i nata. Que ben cuidadís, tens el nens. Vas molt tu a dinar a casa a l'abuela?
3: Sí, tots els dies.
1: Clar, és que clar. Tu no saps... Bueno, crec que sí que ho saps perquè estàs abraçant molt a la teua iaia, però el tresor de tindre la iaia al costat de casa i anar a dinar amb elles, jo crec que és un dels records més bonics i coincidirem tots, que tenim així als nostres municipis. Així que aprofita-la molt. Gràcies per la història, Manoli, s'ha emocionat una miqueta. Gràcies també per la emoció d'este netet i la seua iaia que ens ha robat un poquet el cor a tots així a la plaça del municipi, Eva. I jo crec que és la prova de lo que estaves dient. Així la gent se tira una mà, així n'hi ha família, tots sou una família,
0: sí.
1: I dona gust viure en un poble com Figueroles.
0: Molt, dona gust, molt, molt. Sí. A més, la gent, per exemple, demà vindran 500 i pico de persones, quan altres pobles ho han fet i van a millor no levantantes. Però així este poble jo no sé el que té, que...
1: Tot el món vol vindre a Figueroles.
0: Que te acudida.
1: Mira, sí. Jo no sé lo que té este poble, però no sé lo que té el Roger Stous. I havia un xique del cole que d'una camiseta roja que estava tot el rato. Puc tastar-los? Ja eres tu? Qui volia tastar? Ah, no, ell. M'he confundit de xiquet. Vine així. Hi ha un xique del cole, a veure com se... Bueno, vostès sabran com se diu, no? Com és el seu nom?
0: Bardem.
1: M'has vingut a preguntar unes 10 o 12 vegades que si ja podies tastar el rotllet tou. I t'he dit, per favor, espera't que vinguin les mestresses de casa, que si no, me mataran. El tastem en directe? Jo no l'he provat encara. El tastem? T'allí esperant-me un trosset i així el podem compartir. A veure, com està de bo? A la de 3? Vinga, 1, 2 i 3, xin-xin. Quasi, xin-xin.

0: Pues una meravella, com està, Eva? Ha fet així en la maneta perquè no pot parlar, perquè té la boca completament plena, Eva.
1: Claro.
0: Que bo. Sobretot es nota també la estima amb la que està fet, perquè entenc que per alçar-se una a les 6 del matí és pues que li agrada molt el que fa, no?
1: Claro. I jo dic, com tinc que vindre en les mans buides. O sea, ya que vindré, pues, representando lo que fem.
0: Una bona operació en bikini, també, muntar-se un rotlletó o accessoris, però la veritat que ens donarà energia per a tot el dia, perquè tenim preparat tot tipus d'activitats així a Figueroles. Així que Manoli, Merche, que se mobiliden els noms, Eva i Gràcia, moltíssimes gràcies pels rotllets, per vindre, per donar vida i per les històries que avui hem contat així a la ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per vindre.
0: I jo me'n vaig a menjar amb el rotllet de tou.
1: Clar que sí. Adéu.

0: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
1: Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzón te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzón nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzón, haciendo sueños realidad. Inzón, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón.
2: Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. Compramos, alquilamos, diésel, gasolina...
3: Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
4: Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
5: Elige tu magnesio, una gumi para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa 10. Complementa tu vida,
6: Naturtierra. ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Mian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Mian Pinturas y Lacados. Mian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Mian Pinturas y Lacados.
7: ¿Tienes una terraza, porche, balcón o patio y no le sacas todo el partido? En Cerramientos Castellón transformamos espacios con soluciones a medida. Cortinas de cristal, techos, pérgolas, toldos, puertas y mucho más. Cerramos espacios, abrimos posibilidades. Entra en cerramientoscastellón.com.
8: Prefincas cumple 30 años. Tres décadas al servicio de la industria, ofreciendo soluciones de embalaje, etiquetaje y protección de mercancías. Gracias a la confianza de clientes, proveedores y a la dedicación de nuestro equipo, seguimos avanzando. Ahora también con la fabricación de etiquetas adhesivas. Prefincas, experiencia, calidad y servicio. Más info en prefincas.com.
9: Todos los lunes a las 10, Cuenta con Bob.
10: En el fondo, esto es... Por muy vasco que seas, esto que te está pasando es una terrible metáfora de España.
11: Sí.
10: Que no nos podemos quitar el cara al sol de la cabeza y al final hay que echarse al monte.
11: Oye, por favor, esto es maravilloso lo que acabas de decir. O sea, una
10: pues
11: metáfora. Lo que le pasa a Iñaki, una metáfora de España. Que Iñaki, además, ahora en cuanto cuelgue, va a tener que ir al monte porque lleva un ratito hablando del cara al sol y ahora va a estar todo el rato cantándolo. Se va a tener que ir al monte, ¿tal?
9: Lunes en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló, Cadena Ser.
0: Hoy por Hoy Castellón, Andrea Jarque.
12: Doncs continuem ja en estos últims minuts així a la plaça de l'Església de Figueroles. Anem a parlar dos minuts de l'actualitat esportiva perquè avui estem molt pendents d'aquesta roda de premsa per part de Marcelino, del que encara és entrenador del Villarreal, club de futbol. David Costa Rosa, bon dia.
13: Què tal, Andrea? Bon dia.
12: Molt pendents del que deia Marcelino i de saber un poc l'explicació, no? de per què esta decisió. Jo crec que l'afició i el vestuari estaven molt dividits en el futur d'aquest entrenador i volem saber el que ha dit en esta roda de premsa.
13: Sí, estàvem molt pendents avui. Des del dilluns ja se va confirmar esta notícia que realment ja sabíem des de pràcticament fa un mes i mig, que Marcelino no anava a continuar com a entrenador del Villarreal. Avui ha parlat al voltant de les 10 del matí, ha confirmat la situació que més o menys ja sabíem, que tant ell com el seu cos tècnic volien renovar com a mínim per 2 anys, el Villarreal només li s'oferia 1 any i al final no ha hagut un acord per a que continuï. Des del mes de desembre, gener, ha dit Marcelino que ja estava clara la situació, que ja se sabia que no anava a continuar, que és veritat que n'havia una xicoteta d'esperança. Inclús ha desvelat que una part del vestidor ja ho sabia, que Marcelino no anava a continuar, que tenien certa esperança de que poguera continuar perquè realment l'ambient era bo i la relació entre l'entrenador i els jugadors era bona, però finalment s'ha comunicat ja aquesta decisió, com te dia ja ho sabíem, i ara ja pues Marcelino li queden 4 partits, les 4 partits que queden de Lliga, este diumenge a les 2 en casa del Mallorca, el primer d'ells, ja ha confirmat que no seguirà i han sigut les seues explicacions en el dia d'avui, pues lo que ja sabíem, que no continuarà, ara pendents de si ve Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, tot pareix apuntar a que vindrà ell, el que passa és que encara està pues en la seva temporada amb el Rayo, li queden les 4 jornades de Lliga en la que encara no s'ha decidit la seva permanència i li queda la final de la Conference League, així que pendents d'això, però i s'ha sigut la notícia que Marcelino ja ho ha confirmat este matí.
12: Pues David, gràcies per aquesta informació esportiva d'actualitat. Per cert, controlant per un costat la informació esportiva i vivint també un poc, com es viu així a Figueroles? Què t'està pareixent este municipi de moment?
13: Bueno, doncs encantador. La veritat, jo havia estat alguna vegada i ja m'havia agradat molt. No, és veritat que no he pogut passar molt de temps ni conèixer molta gent, però sempre que venim als pobles de l'interior m'educo una sensació molt positiva i així, pues, lo mateix.
12: Bueno, jo vinc també molt per aquesta zona, per el seu riu, per el riu de Llucena, que m'agrada moltíssim, té raconets espectaculars. Avui hem començat així la jornada amb els xiquets de l'escola, que venien fent una itinerància, anem a dir-ho, vivint un contacontes que havia muntat Xarxa Teatre. Estem amb la seva gerenta, amb Paula Escamilla, que ara és l'alma mater de Xarxa Teatre. Paula, bon dia.
14: Bon dia.
12: I tu, abans de ser Paula, ara has sigut Cinta, no?
14: Jo he sigut Cinta, sí, la meva companya Tinta.
12: I què heu contat així al municipi? Perquè heu fet un contacontes que hem esclatat tots de risa així a la plaça, eh?
14: Sí, doncs hem fet una animació lectora per a tots els xiquets i les xiquetes d'ací del Col·legi Públic Naram de Figueroles, on hem anat descobrint històries de la literatura universal per als diferents raconets de tot el poble.
12: Fins a plegar així a la plaça, on hi havia un llibre per ahí també amagat per acabar esta història. No acaba així, Xarxa Teatre està amb nosaltres tot el dia. Teniu una programació molt xula esta vesprada.
14: Sí, aquesta vesprada tancarem l'Interior Parla amb la nit màgica de Xarxa Teatre, on farem pues, bueno, el nostre espectacle estrella, el segell d'identitat de la companyia, on farem una itinerància, un correfoc per el poble, convidarem a totes les persones a que vinguin a gaudir amb nosaltres i a que continuï la festa.
12: A tu t'agrada això de visitar municipis xicotets?
14: A mi m'encanta.
12: Per què?
14: Perquè pues, et fa connectar en les teves arrels.
12: Jo... Has sigut de poble, tu?
14: Jo sí, jo d'Ain.
12: Ah, d'Ain, sí. Que bonic. Ain és un municipi molt, molt, molt bonic. Es respira un poc la mateixa sensació entre els veïns que som de poble. Jo crec que això es nota, no?
14: Sí, això es nota, et fa sentir com a casa i, bueno, l'escalfor que sents quan estàs en un poble no és la mateixa que tens en una ciutat.
12: Això està clar. Doncs ens quedarem per així. David, jo et convido que et pegues una volteta perquè ja reconeix molt bonics a Figueroles i també al seu entorn. Han contat històries molt xules els nostres veïns, ens han deixat elevats i amb la gastronomia també, perquè és un dels punts més forts del nostre municipi. Així que, David, espero que tingués bon cap de setmana. Gràcies també per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies a tu, Andrea.
12: Paula Escamilla, des de Xarxa Teatre. Un gust acomiadar avui, Eloi Poroya, amb tu des de la plaça de Figueroles.
14: El gust és meu d'estar acompanyant-te.
12: I nosaltres ens acomiadem des d'esta plaça, que ha sigut avui un poquet la nostra llar, la nostra casa, ens ha obert les portes, ara ens ha deixat asseure així en una de les seues cadiretes. Ens acomiadem, tornarem, ja saben, dilluns, com sempre, 12 i 20 puntuals, a l'Oi Poroi Castelló, i de moment els desitgem que tinguin bon cap de setmana. Adeu des de Figueroles. Fins el dilluns.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

truca, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.